0: recuerde. Sea bueno con los demás. Pase un buen fin de semana. Tenga cuidado. Que el Señor lo ve todo. No se piense que usted se esconde en una esquina. No, no, ahí está el Señor también. Pórtese bien. Y sobre todo disfrute. Y escuche la radio. Que eso sí que quita el sentido. Esta radio mía, Cope, madre mía. Lo que quiero es este micrófono aquí. Y a usted también. Que pase un buen fin de semana. Que llega ya Pilar García la Granja. Un beso.
1: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escribe Alberto Herrera.
1: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
3: En la ciudad es como un pez fuera del agua.
4: Por fin lo he cogido.
3: Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
4: Ya me has oído.
3: La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
5: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al Super del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selection tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
6: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
7: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
8: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99€. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
9: Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Baleares.
2: Estar informado.
10: La 1:10, la lluna en vers es una invitación a cielo abierto de nuevas sonoridades, referencias y propuestas. Cada fin de semana de verano hay opciones diferentes de noches memorables a la luz de la luna con la palabra como eje vertebral. La Lluna en Vers 2026 ya está aquí. De hecho, es que comienza mañana su calendario de actuaciones 2026. Hablamos con Carme Castells. Carme, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Bon dia. Moltes gràcies per ser a nosaltres. Crec que és demà que comença la Lluna en Vers 2026 i, a més, d'aniversari.
11: Totalment, estem de nit de solstici, perquè la nit que ja, quan acabem la vetllada, ja serà estiu, i això ens fa molta il·lusió, no?, com a fita d'inici de la programació, que és una programació 100% estiuenca, no?, perquè s'esdevén tot el cap de setmana de l'estiu. Jo ara mateix m'agafava a Consolació, a Sant Joan, que és aquest lloc meravellós des del punt de vista del paisatge de Sant Ton, també, on ja fa anys que estem organitzant els concerts i on procurem que la vetllada, més enllà del que és artístic, que evidentment és el centre, però també sigui molt plaent en tots els sentits.
10: Mm-hmm. La Lluna en Vers va començar l'any 2010, és correcte?
11: Sí, sí, és correcte.
10: Mm-hmm. O sigui, fa 16 anys que vàreu començar aquesta sèrie d'actuacions i de aconteixements, sempre amb la paraula com a eix fonamental.
11: Sí, a la Fundació, bé, ja ho sabeu, som... El nostre focus és en la literatura, tant en la literatura escrita com en literatura oral, gestionant les cases museu d'escriptors, però també de compiladors de patrimoni oral, i ja des de fa anys, de fet des del 2010, van decidir donar-li a la nostra programació d'estiu un format més de festival, més de cicle, que convidàs això, no?, a gaudir-ne d'una altra manera, no?, que en l'hivern no l'havíem molt de cantar per format més divulgatius, de conferències, cursos, etc. Però en l'estiu pensaven que era molt bona oportunitat per trobar propostes artístiques que vinculin, com s'ha vinculat des del principi dels temps, la paraula amb altres disciplines artístiques, no? I la música, per descomptat, és moltes vegades inseparable de la paraula. Els primers poemes eren cantats, no escrits, no?
10: Sí.
11: Per tant, intentant cercar propostes que ens permetin gaudir d'altres maneres d'accedir a la paraula que no sigui la llegida.
10: Sí.
11: I la veritat és que hi ha un panorama artístic en el nostre voltant que estan sucós, estan tan ple de propostes que arrisquen i de propostes que fan avançar la cultura, que se mos fa difícil triar en aquest sentit, no?, d'haver d'escollir unes propostes i no altres, però que cada any que van donant forma a uns cicles que nosaltres mateixos, els que hi treballem, no ens volen perdre cap desconcert de la programació.
10: He fuetjat una

0: paraula de Blai Bonet i acostar-nos, no?, a la seva peculiar manera d'escriure i de veure el món. I un altre d'aquests espectacles escènics dedicats a literatura molt destacat que tenim és Venus i Adonis, que és un recital poètic de temàtica amorosa de William Shakespeare i que interpreten d'una manera també impecable Nemma Vilarasau i en Jordi Bosch amb acompanyament musical d'en Lluís Claret. Uh-huh. Per tant, són dues propostes de volada, no? De paraula dita, però molt ben dita.
1: Molt ben dita, efectivament. S'ha de donar ses gràcies a una suma d'entitats i de complicitats, no?, perquè la Lluna en Vers se dugui a terme.
0: Sí, sempre cercant les sinergies, les col·laboracions, per descomptadíssim, la Fundació desenvolupant tota aquesta tasca perquè estem auspiciats pel Consell de Mallorca, que és la nostra entitat de referència, però evidentment cercant les complicitats dels ajuntaments de llocs on estem i altres partners que ens donen suport, no? Això és una línia que la tenim a la Fundació en general, en tots els nostres projectes. Sabem que tots sols poden fer moltes coses, però en sinergia sempre se multiplica, no?, tot, i també ens permet arribar a altres públics i dotar la nostra programació d'un ventall de sensibilitats més ampli. Mm.
1: A partir de demà, que comença aquesta nova edició, La Lluna en Vers 2026, si gent pot comprar les entrades a través de web, online, com ho pot fer?
0: Sí, tenim la pàgina web, tant de la Fundació com més recta per arribar a La Lluna en Vers, que és lallunaenvers.cat. Uh-huh. Allà trobareu tota la programació. Com tu deies abans, tenim activitat cada cap de setmana. Començàvem ara amb un concertat d'Anna Maria Arnal, encara queden unes darreres entrades i vos vull animar a aprofitar-les, perquè és veres que és un concert que va molt més enllà de lo musical, és un espectacle molt complet i visual i de llums, meravellós, i molts altres concerts. Hem parlat de teatre, però també m'agradaria destacar actuacions com les que tindrem en Tartar Helena, que serà dia 31 de juliol a la Casa Gerenciol de Binissalem, en el Jardí, que també és un lloc magnífic, o un altre concert que tindrem aquí, Consolació, que és un concert doble, que serà dia 7 d'agost, sí. Que és un doble concert de Paco Pegado, en primer lloc, i després Grego Tecno, que són propostes que sempre intentant que explorin des de nous llenguatges la tradició i el rigor.
1: Carme Castells, molt bon dia, moltes gràcies, molta sort i molta Lluna en Vers 2026. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia. Seguimos en Herrera en Cope Baleares hasta llegar a las noticias de la una.